0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja és juernes, la nit del dijous al divendres 8 de maig de 2026. D'ara en endavant tenim unes quantes hores per acompanyar-vos, per estar al vostre costat, explicar-vos històries i tenir-nos el més entretingut possible, ja que ens toca estar desperts a aquestes hores. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Doncs una setmana més tenim ganes de parlar de tecnologia, de veure com està el món digital, el món gamer, també el món, al final, d'aquesta cultura que cada cop és més necessària de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso, 89! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Dani! Escolta, ¿cómo estás?
1: Ay, pues bien, bien, bien, bien. La verdad, no me quejo.
0: Això és important, això és important. Pensa que ja estem fent el primer... Bueno, ja en vam fer... No, sí, però bueno, pròpiament dit, és la primera secció de tecnologia que fem en el mes de Tinder. I sí, et preguntaràs per què, no?
1: Bueno, sí.
0: Perquè és el mes de maig. No? Sí, venga, ja estaríem, eh? O sigui que clar, vull dir que qualsevol la gent que es conegui, no? Que faci un match, li serà fàcil recordar quin mes es va conèixer,
1: eh? Que serà
0: el dia tal de quin mes, home, del mes de maig, evidentment serà. Bueno,
1: no l'havia pensat nunca.
0: Clar, no, el problema és que la majoria, la gent normal no ho pensa. El que em preocupa és com vaig arribar jo a aquesta associació, però bueno, en fi, doncs això, que tant de bo molta gent es conegui i estigui bé, que això és lo important, i bueno, doncs que per fi es puguin treure la gent les aplicacions, en tot cas. Escolta'm una cosa, Dani, com tenim el món digital, perquè tenim molts temes que la setmana passada estaven molt candents. A mi em va interessar molt el que la setmana passada explicaves, quan anem ja a la part gamer, del tema de com el comprar una llicència et pot fer que de cop i volta no tinguis res, no? I et puguis sentir estafat. No sé si després ens explicaràs alguna cosa més del tema, però a nivell de tecnologia, com estem?
1: Pues mira, te traigo una primera noticia, así como siempre, al final es que cada semana es inevitable que no salga la palabra más repetida, yo creo que de los dos últimos años,
0: sí,
1: es IA,
0: sí,
1: inteligencia artificial. Y es que en este caso te traigo el primer gran informe que mide el impacto de la inteligencia artificial en el empleo en España.
0: Vale, interesante.
1: Y anticipa, ojo, cuidado, la destrucción, dicho así,
0: sí,
1: de 2,3 millones de puestos de trabajo.
0: No sé si especifican cuánto de temps, si en los propios, sí, 2 años, 5 años.
1: Ahí vamos. En este caso, el estudio de Funcas refleja que la inteligencia artificial, por contra, podrá crear 1,6 millones de empleos, pero en todos los escenarios que dibuja, el saldo entre trabajos destruidos y generados es negativo. Y ahí vamos. Estamos hablando de en 10 años.
0: De 10 años.
1: Claro. ¿De acuerdo? Entonces, en el mejor de los casos, se pierden 100.000 empleos en el saldo neto.
0: Uh-huh.
1: En el mejor de los casos. Uh-huh. El escenario medio sería una diferencia de 600.000 empleos, o sea, es decir, de saldo de negativo. Y en el peor de los casos, se habla de casi 2 millones de empleos.
0: Imagina.
1: Y ese es, digamos, como ya no es según dice alguien, según dice un experto, según se teoriza, según tendencia, no, no, es, digamos, el primer estudio que se ha hecho en cuál podría ser, ya en plan serio, en nuestro país, la afectación de lo que sería integrar en la inteligencia artificial.
0: És un tema interessant, perquè hi ha variants econòmiques que afecten això que ens expliques. Des del punt de vista de dir, escolta, per una banda estem dient que necessitem no sé quanta gent que vingui de fora, perquè necessitem no sé quantes mils treballadors. Però al mateix temps estem dient que perdrem llocs de treball, en lloc de guanyar-los. Llavors, algú diria, bueno, però és que es treballaran d'altres sectors. Aquest és el problema. Que si el que estem important són treballadors de sous baixos i la IA ens està substituint sous alts, perquè tots aquests llocs de treball dels que parla són de sous alts.
1: Sí, la majoria sí.
0: Es recauda molt menys, eh? Mm, això és de primer d'economia. Vull dir, el que es recauda és molt menys, perquè són els sous alts els que aporten diners a la Seguretat Social. Els sous baixos, el saldo surt una mica negatiu. Amb la qual veurem com econòmicament es poden sobreviure tants canvis en aquest període de 10 anys, per exemple, que diem. Cada cop som més població. Per tant, més necessari és que tothom treballi, perquè si no, no surten els comptes. Veurem.
1: Y es que lo curioso es que, fíjate, que no es por crear ningún tipo de diferencia, ¿no?, a nivel de por ejemplo, de formación o de sueldo, pues como por lo que comentabas, pero es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial suele afectar más a personas cualificadas en el ámbito, pues ya sea pues tecnológico, científico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como si que se girarán las tornas, por decirlo así. Es decir, el trabajo más de servicios, el trabajo, por ejemplo, más de atención al público, sobre todo a nivel físico, un trabajo, ¿no?, como electricista, como diferentes profesiones, ¿pasarán entonces a ser las mejor pagadas? Porque será aquello que no podrá hacer una tecnología o una inteligencia artificial que abarataría los costes laborales, por decirlo así. O se aprovechará y encima de que, como bien dices, se destruirá empleo, habrá menos poder adquisitivo para ya mantener ese control absoluto.
0: Clar, és que aquí és on molta gent, ni tan sols els economistes, poden establir una previsió lògica. Perquè, clar, fa molta gràcia quan algú diu no, però llavors el que passarà és que ningú treballarà. Escolta, si ningú treballarà, oblideu-vos de l'estat de... O sigui, oblideu-vos...
1: La renda bàsica.
0: Clar, si és una renda bàsica, bueno, mira, tots viurem, però oblideu-vos de los viajes cada fin de setmana, com esteu fent a les xarxes socials. És així de senzill. Oblideu-vos de concerts cars. És economia bàsica, això. Vull dir, si has de repartir entre tothom, tothom tindrà el mateix. Si tothom té el mateix, ningú pot fer coses cares. Això és de primer d'economia. Per tant, és canviar el model. Si canviem el model, que jo no dic quin model és millor, però si canviem el model, oblideu-vos de les avantatges de qui es pot permetre coses.
1: Claro, perquè al final no s'igualaríem.
0: Clar, exactament. Per tant, quan tothom s'iguala, no tothom ho pot fer. I si no tothom ho pot fer, no ho pot fer qui paga més diners. Per tant, hi haurà menys accés i hi haurà igual sortejos per qui pot fer un viatge. I igual estàs 5 anys que no en fas cap.
1: Sí. És que fíjate que la pèrdua de número d'empleos per professió en escenario medio serían técnicos y profesionales científicos, 900.000, técnicos y profesionales de apoyo, 527.000, empleos y contables administrativos, 400.000, directores y gerentes, 150.000.
0: Bueno, veurem, ja et dic...
1: Esos serían los más afectados.
0: Clar, i el que et dic, que vull dir que tot això, sobretot els de directivos, pues clar, són sous molt alts, no?
1: Claro.
0: Que bueno, veurem... les IAs pagaran impostos? És que a vegades fa molta gràcia, perquè diu, ah, no, ja pagaran impostos les IAs ja, però qui comprarà llavors els productes que faran si la gent no té poder adquisitiu? Clar, és fer-se trampes al solitari. És a dir, perquè les IAs cobrin, els productes s'han de vendre. Si la gent no té diners perquè ningú treballa i té una renda, diguem-ne, bàsica global, ningú comprarà productes.
1: Sí, és que és... Realment és ir hacia adelante o ir hacia atrás.
0: Correcte. O com a mínim anar cap a una altra banda, que amb algunes coses pots dir, bueno, guanyo temps perquè tindré temps per mi, sí, però no tindràs diners en què gastar. És així de senzill. Per tant, veurem. Veurem com evoluciona tot això. Perquè si no és tan senzill com aquella gent que idealísticament diu, ah, pues que imprimen més dinero, no? L'altre dia sortia un vídeo que es feia viral d'uns nois que deien, no, pues ya sabemos que imprimen más dinero, que los reparten y entonces todo el mundo puede comprar cosas. Dic, això, aquesta gent no ha anat a cap classe d'economia, oi? Sobre la inflació. En fi, bueno, doncs el que diem, no? I l'oferta i la demanda. En fi, coses que és impossible preveure, però que és una sacsejada que riu-te tu del que va suposar internet, i a l'internet ja va suposar molt canvi. Això pot suposar encara més, i jo crec que encara no ens hem acabat de recuperar del canvi que va suposar internet. Sí. De lo local a lo global, sobretot, el que va suposar, eh? Per tant, és molt interessant veure què acabarà passant. Aquests estudis no fan més que mostrar tendències quan encara no estem ni en el d'allò de l'huracan. Però, bueno, en fi. En fi, què més tenim, Dani? Què més podem comentar?
1: Te traigo, ara cambiando de tema, te traigo uno de esos artículos que creo que te gustan.
0: A veure.
1: Y te lanzo palabras. Mm-hmm. Monogamia flexible.
0: Ostres.
1: Deseo responsivo.
0: Ay.
1: Slow dating. Te traigo un listado de este tipo de palabras relacionadas, como valga la redundancia, en cómo nos relacionamos, para enterarnos un poco de qué va la película. Vale, y el primero va a ser, ¿qué es deseo responsivo? Yo es que ni lo había escuchado, David.
0: Mm-hmm.
1: Es un tipo de deseo que no aparece de forma espontánea, sino que surge como respuesta a la intimidad, el contexto o la conexión emocional. Este concepto ayuda a desmontar la idea de que el deseo siempre debe ser inmediato.
0: Mm-hmm.
1: Démosle una vuelta.
0: Sí, a ver, intentemos explicar como si lo haguéssim d'entendre, com és això.
1: O sea, fíjate que la palabra clave dice, es un tipo de deseo que no aparece de forma espontánea, sino que surge, digamos, como dando la situación, ¿no? La intimidad, el momento. O sea, es como que el deseo no siempre es inmediato, pero es curioso porque un deseo, ¿no? A mí también me cuesta, ¿eh? Por eso te digo, te lo traigo y a ver si también me ayuda.
0: Sí.
1: Porque es como... Y hay muchos más, ¿eh, David? Ya verás, ¿eh? Que vas... Hoy vamos a escuchar cositas, ¿eh?
0: A veure, comencem, recuperem aquest primer, no? Monogàmia, sí. Com era?
1: Deseo responsivo. Ah, el anterior, sí. Monogàmia flexible.
0: Monogàmia flexible.
1: Monogàmia flexible.
0: A veure.
1: Modelo de relación en el que existe un vínculo principal,
0: sí,
1: pero donde se contemplan acuerdos consensuados que permiten cierto margen de exploración sin romper la base de la pareja.
0: Margen de exploración. Qué bé que sona escrit, que impossible que això pugui funcionar. En su cabeza era espectacular, però o sigui, tu imagina't, anem a intentar traduir-ho d'això, una parella, no? I un dels dos diu, bueno, hoy me voy de margen de exploración, no me esperes despierto. Y la otra le digo, te voy a dar un margen de 2 días para que te vayas de casa. ¿Eh?
1: Claro.
0: Madre mía.
1: Espera, que te traigo más. Espera. Vínculo consciente.
0: Toma ya.
1: Claro, es que esto son todo lo que a veces, muchas veces, en redes sociales vamos viendo. Y que, pues, si no paramos a... ¿De qué nos están hablando? Sería forma de relación en la que las personas implicadas construyen el vínculo desde la comunicación, los acuerdos y la toma de decisiones consciente, en lugar de seguir un modelo estándar. Lo que viene a ser comunicación.
0: Sí.
1: Y ya luego ya vienen las... Esta ya es clásica, yo creo. Si te digo LAT...
0: LAT.
1: Sí. Living apart together.
0: Ah, claro. Claro, sí, sí.
1: Esto es algo que realmente sí que... Esto sí que lo veo muchísimo. Bueno, sí. Esto bastante. Yo mismo lo he practicado. Que mantienes una relación estable, mm-hmm, pero vives en casas separadas.
0: Mm-hmm. Bueno, en molts casos pot funcionar millor o sembla que està funcionant millor, no? Però això implica que aquella monogàmia no sigui revisable, saps què vull dir?
1: Correcto.
0: Perquè si no és living apart la vida loca, saps què vull dir? Que diria el Ricky Martin, em sembla que era, no? Vull dir que, clar... No ho sé, a mi em sembla que s'estan creant molts termes i a vegades, a veure, si entens el que vull dir, Dani, em dóna la sensació que la gent busca termes pel que vol fer, perquè no li va el que fan els altres. Llavors dius, mira, i si cola, cola, saps què vull dir? Però clar, lo difícil en tot això, i perquè fins a cert punt jo puc entendre, no, la situació de dir, no, mira, és que jo sóc així i a mi em va bé això, d'acord? Però igual estàs intentant generalitzar una cosa que a tu et va bé així, però això no vol dir que a la majoria de gent li funcioni així.
1: Sí, yo creo que un poco lo que tú comentas es una forma de definir tu relación.
0: Sí, exactamente.
1: Y luego, a partir de aquí, hay gente que se puede ver reconocido,
0: sí,
1: en esa forma de enfocar, ¿no?, una relación sentimental, ¿no? Es al final, bueno, es como... está bien que se le ponga nombre, porque si no queda ahí como una especie de limbo de decir, ah, pues mira, estas dos personas funcionan así, ¿no? Y luego resulta que, y esto tiene mucho que ver, las redes sociales.
0: Totalmente.
1: Al final, por toda la capacidad que tiene para llegar a muchísimas personas, pues que entonces ahí haya gente que diga, ay, pues esto concuerda con mi forma de verlo o con el tipo de relación que tengo. Al final, decir, hay una diferencia que creo que era, por ejemplo, cuando hablábamos al inicio de por ejemplo, la monogamia flexible, que una cosa es querer tener eso o querer ser así, y otra cosa es poder, ¿no? Porque luego también hay que llevarlo a cabo, y eso al final depende de esas dos personas y de los pactos que se hagan, porque al final una relación son pactos.
0: Totalmente.
1: Entonces, a partir de aquí sí que es cierto que son... algunos de estos términos son estructuras de posibles o de tipos de relación que pueden encajar mejor o peor, ¿no?, en función de la persona. Entonces, es como, por ejemplo, claro, es que ara és lo que tu dices, se le pone término a todo.
0: És que és això, és que a mi, en general, em dona aquesta sensació de dir, mira, és com dir, és que jo, a mi em va, l'horari de feina em va bé aquest, no?, com si diguéssim, i vull que s'estableixi com a... No, escolti, miri, si a vostè li va bé, parla amb el seu cap, i el seu cap potser li diu, sí, miri, vostè ho pot fer això, però no ho normalitzarem, no ho generalitzarem, perquè això li va bé a vostè en concret. Perfecte, doncs vostè visqui així, però posar-li terme és a dir... Si el que volem dir és que no tots hem de passar pel mateix aro, com si diguéssim, i que cadascú, doncs, que hi hagi llibertat, jo això ho entenc, però llavors no vulguis normalitzar-ho. És a dir, llavors, la teva situació no vulguis globalitzar-la, perquè si no algú altre dirà, és que llavors al final tots haurem de fer com tu. No, no estàs dient que cadascú faci una mica el que li vagi millor, doncs llavors no estandarditzem la teva realitat. Com ho veus, Dani?
1: Claro, és que... Es como bien dices, porque al final todas estas formas de actuar, por decirlo así, ¿no?, frente a una relación o cómo enfocarla, es muy personal.
0: Sí, sí.
1: Y lo que comentas tú de estandarizar, entiendo lo que quieres decir a nivel de quererlo como llevar a los demás, de decir es que esto es así o puede ser así.
0: Sí.
1: Y a la vez, por otro lado, veo que, digamos, darle ese punto estándar, porque luego al final cada relación es un mundo...
0: Correcto.
1: ...puede hacer que sí que es cierto que haya gente que se reconozca en ese estilo, y remarco sobre todo, pero que no es lo mismo reconocerse en esa forma de relacionarse que querer esa forma de relacionarse sin saberlo. No sé si me explico.
0: Sí, si no, ya te entenc. Es
1: como cuando hablamos, ostras, relación abierta, vale, sí, relación abierta. Pero dices, puede ser para según quién idílico.
0: Clar, però aquí...
1: con alguien, pero puedo hacer un poco y deshacer en función del pacto, pero
0: sí.
1: Ambas personas que a lo mejor buscan eso, ¿luego realmente son capaces de gestionarlo?
0: És això, és a dir que aquí jo la dificultat que veig és, com amb tot en la vida, de dir, mira, jo soy así. Bueno, escolta, és que fins i tot no trobo dues persones iguals davant d'una mateixa característica. Per exemple, el Dani, per exemple, és perico, i hi haurà, no hi ha dos pericos igual que no hi ha dos colers igual, és a dir, hi ha qui ho viu més, hi ha qui ho viu menys, hi ha qui va als partits, hi ha qui no, hi ha qui simpatitzant, doncs com això, mil coses, de cada cosa, tu et pots definir d'una manera, però que jo em defineixi com a coler no vol dir que sigui igual que tots els colers, perquè cadascú fa coses diferents, o ho viu de forma diferent. Per tant, quan li vas sumant coses, a dir, mira, jo sóc culer, parlo català, no sé què... Clar, al final, crees una única anem a crear una paraula, uniquitat, de que tu ets únic, cada persona sou únics amb unes determinades característiques. I això ho podem arribar a dir, bé, doncs tu ets així, fabulós. Però és que quan ja parles d'una parella, d'una relació, estàs parlant de dues, o de més, perquè amb aquests termes que em va estrell, que em va portar el Dani, una trireja, o no sé com li diu, un trio, bueno, és igual. Doncs clar, vol dir que ja condiciona dues persones. Buf! Que dues persones coincideixin exactament amb el tipus aquest de living apart together, only fin days, and the Wakenstein abierta de no sé què, a media 3 centímetres... Escolti, és molt difícil.
1: En según qué términos de estos, sí, tal cual. Porque, por ejemplo, lo de... Es curioso porque yo jamás me hubiera planteado una living apart together, una LAT, una relación LAT. Pero de golpe te ves en una relación así y dices, ah, pues estoy bien. Y entonces te das cuenta que eso tiene un nombre. Que yo creo que es distinto, ¿no? Que es poder definir aquello que a lo mejor sí que ya estás viviendo y te das cuenta que dices, ah, pues mira, esto encaja en lo que yo, por ejemplo, practico o hago, ¿no? Que es, bueno, ponerle nombre. Otra cosa es distinta que lo que decía antes era, no, es que a mí me gustaría tener un LAT, ¿no? Un living apart together. Bueno, habrá que ver, ¿no? O sea, que está bien, a lo mejor sí, porque entonces hay gente que se define como que, oye, que lo que prefiere es tener su espacio y tener una relación así, pues ok, ¿no? Creo que ahí es un poco la complejidad, porque, por ejemplo, otro de los términos que saben, David, slow dating. Si yo te digo slow dating, ¿qué te viene a la cabeza?
0: Home, slow dating seria, doncs, anar quedant, però con la calma, no?
1: Pues es así, tal cual. O sea, enfoque que apuestan por conocer a otras personas de forma más pausada, priorizando la conversación y la conexión frente a dinámicas rápidas.
0: Molt bé.
1: O sea, bueno, que no estamos, en este caso, en algunos de estos términos, no estamos descubriendo la fórmula de la Coca-Cola.
0: Ja. No, el que passa és que, clar, tot això que m'imagino és que si fèiem la broma aquesta, no?, de dir que, bueno, igual aquest mes es coneix molta gent, que fa molt de maig, quan es coneguin el primer dia, que ja es donin l'informe. Mira, jo soy living apart, together, slow motion, tactics, dating, flow, listing, strain, abierta.
1: Un plus.
0: El plus, fries, i tu què ets? Ai, escolti, ja que l'ordinador et digui si hi ha possibilitats o no. Això no era un capítol ja de Black Mirror, no sé què era. Ah. Doncs una mica és això, no?
1: Claro, es que, fíjate, yo te destaco otro. Y este sí que es verdad, que si dices la expresión, a lo mejor no te lleva a la idea. Pero cuando te diga la definición, vas a decir una palabra. ¿Vale? A ver.
0: Venga,
1: si me lo compras.
0: Ver,
1: lo he puesto, David. La expresión es love bombing.
0: Yo diría, parafrasejant a l'exalcalde de Barcelona, escolta, que us bombin, una mica. El senyor Tuvies, Escolti, que us bombin, una mica. Love bombing. A veure, defineixeu pel que els anglès costa. A mi el que em costa és entendre el tipus d'actitud, però bueno, digues.
1: Pues es dinámica en la que una persona muestra una intensidad emocional exagerada al inicio de una relación, generando expectativas poco realistas. ¿Cuál es la palabra que te viene a la cabeza?
0: No ho sé.
1: Ser intensito o intensita.
0: Sí. Però bueno, però ser intensito, un pot ser... A veure, tu pots ser intensito sempre. Eh? Dins de com s'entén també malament el concepte, de dir...
1: Ahí está.
0: Perquè hi ha qui cataloga d'intensito simplement a la gent que viu les coses.
1: Ya sabía que llegaríamos a ser.
0: ¿Entens el que vull dir? És a dir, jo entenc que una persona intensita, en la part positiva que jo valoro, no pot estar amb una persona freda, com si diguéssim. No, això no té cap mena de sentit. Però dos intensitos poden ser feliços i dos freds també poden passar-ho molt bé en un congelador. Però vull dir que s'està venent com una cosa negativa. I jo sóc un gran defensor de lo intenso sano. Jo, vull dir, cadascú que faci el que vulgui, però jo sóc del parer de que o vius les coses amb intensitat i amb il·lusió, o apaga i vamonos. Jo quan començo una competició, si la començo pensant, ai, no acabaré, no, avui no tinc ganes, avui no sé què, t'asseguro que surt un xorro de competició. a vegades, no perquè li posi moltes ganes, surt sempre bé, d'acord? Però si no vaig amb ganes, segur que no surt bé. Doncs crec que amb tot l'altre passa una mica similar. Llavors, clar, s'ha volgut vendre aquest... Ai, és que aquesta persona és molt intensa, o lo vive muy tal... Bueno, escolta, nen, és que si no tens il·lusió ja al principi apaga i vamonos. Llavors, no és que sigui una... No, o sigui, dit d'una altra manera, a veure si m'ho compres, Dani. Sí. Quan s'està catalogant alguna altra persona d'intensa, és perquè tu no ho vius amb la mateixa intensitat. Llavors, digues, no, és que a mi aquesta persona no m'atrau, punto, però no li culpis a l'altre, sinó que simplement que a ti aquesta persona no te da vidilla, no te pone, no te activa, no te da alegria a tu cuerpo macarena. I ja està, però no culpis a l'altre. Defineix-te tu.
1: I això és el que a vegades no entendemos.
0: Clar. Sí. I, ei, i és lícit que hi hagi... Escolta, aquella persona s'ha penjat molt de tu i tu no deia. Perfecte. Però no culpis de que el problema és que s'hagi penjat de tu. No, el tema és que tu no t'has penjat d'aquella persona. Punto. Ja està, és així de senzill. I no hi ha més. I vull dir, evidentment, i ningú ha d'obligar ningú, ni ningú ha de fer les coses si no les viu, si no les d'això. Ara, qui les viu? Home, no li cataloguem d'això. Les coses fetes sense il·lusió no acostumen a sortir bé. Però, escolta, cadascú que... És que a mi m'ha funcionat així. Endavant. Jo et dic com jo visc les coses. Jo, si no tinc il·lusió a l'hora de començar el programa... Millor no el faig.
1: Sí, no parlem amb uns.
0: I encara que un dia tinguis mal de cap, un dia tinguis... És igual, amb il·lusió sempre. Doncs que, i clar, és que eres molt intenso en la ràdio, o sigui, escolti, és que si no la gent no m'escoltaria, saps què vull dir? Si

0: Vull que m'escolti la gent, li he de posar una mica de ganes, no?, a l'assumpte. Doncs com això tot. Però bueno, vull dir que entenc, eh? Entenc el concepte, però crec que es fa servir més com a, excusa i no voler-se mirar a un mateix i a les carències que un té. Però bueno, aquesta és una meva opinió personal. Vinga, algun terme més? No, hem de fer la pausa. Fem la pausa i anem ja, guarda't més termes per la setmana vinent, que està molt divertit, està molt interessant, Dani. Fem una pauseta i dic, jo estic amb molta il·lusió, però no estic mirant el rellotge. Fem una pausa i tornem amb més nits de ràdio fins ara mateix.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.